0: Oasis FM. Radio Pineda.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Radio Pineda.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio
1: Pineda. A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

Són les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.

0: Amb bon ritme i amb energia positiva comencem nou torn de música aquí a la sintonia de Ràdio Pineda. Comencem la programació en directe quan són ja les 8 del matí. Avui és dimarts, 11 d'agost, i com cada dia, un plaer acompanyar-te fins a la 1 del migdia amb els colors de l'estiu, la música de l'estiu, la informació que darà en punt, i ara un quart de 9 del matí, la punt del dia i també la previsió del temps a 2:15 del matí amb Jordi Pérez. Tot això i més aquí a Ràdio Pineda. Salutacions, el meu nom és Olga Dieguez. Comencem amb Milky, David Guetta, aquesta col·laboració amb Jazz The Way You Are.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.

fent-se lloc també al mercat de la música. Ivan Erzo, que segurament recordaràs la cançó Et prometo. Doncs bé, això és una continuació, segons ha explicat, i per tant, això ens encanta i es diu Des de lluny.

coma són aquests treballs que han fet els i les artistes de l'Espai Creatiu en homenatge a Gaudí, on podeu veure bona part dels seus treballs en aquesta mostra que podeu visitar, com diem, fins diumenge a l'Espai L'Aparador de Can Comas. I també aquests dies podeu comprar la samarreta solidària de la Festa Major de Pineda. Ho podeu fer a Can Comas al preu de 8 euros. La samarreta es pot comprar els matins, de dilluns a divendres, i també les tardes de dilluns i dimecres. Tota la informació també us l'ampliem al portal de Notícies de Pineda.

0: aquesta hora, 8:45 del matí en punt, ens interessem per la previsió meteorològica amb Jordi Pérez. Jordi, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com pinta avui aquest dimarts?
1: Avui aquest dimarts, doncs, xafogor sufocant tota la jornada i domini del sol. Alguns núvols prims que transitaran pels llocs de Catalunya, però sense més conseqüències. O sigui que la suada l'empalmarem amb la d'ahir, amb la d'aquesta matinada, que ha estat, ja no sé els qualificatius com dir-ho, però aquesta nit ha estat d'insomni, no s'ha pogut agafar son, perquè mínima de 26 graus i mig. No ha baixat el termòmetre al centre de la vila i amb humitats per sobre del 80%. O sigui que avui hem estat de xafogor nocturna pels vols dels 34-35. Qui és capaç d'agafar son amb aquesta xafogor? A no ser que es tinguin amb els aires, evidentment els aires acondicionats, però el que no, nit d'insomni s'ha passat malament. A no ser que es posin ventiladors i remenin l'aire, però bé, la calor ha estat horrorosa, horrible. I bé, després d'ahir d'un dia doncs, de sol, de calor intensa, al dematí, descensos de les humitats, temperatures disparades. Això que dèiem que podia baixar 2-3 graus respecte al diumenge, però va bé, aquest baixada d'humitat cap al 50%, i va fer tornar a disparar la temperatura, fregant els 33 graus de nou, a Pineda Nord, 32, a Pineda Centre, en hores de l'allà a les 11, 11:45. Posteriorment ja va entrar la brisa, una mica la brisa de llevant, es va imposar tot el litoral català i ja va fer recular una mica la temperatura, però bé, estàvem pels vols dels 30, 30 i mig, mantenint-se. Això ja denota la situació anòmala que estem vivint, amb un mar també molt calent. Ahir, per cert, el vam medir 27 graus la temperatura de l'aigua del mar. Va haver més vent, va remenar més les capes submarines i va baixar 2 grauets respecte a la setmana passada, que estava a 29. Però bé, anem per aquí, 2 graus amunt, 2 graus avall, però es manté molt, molt alta. Ruixats, tempestes a l'est peninsular, hi ha mil les imatges, aquestes pedregades, Almeria, Múrcia, València, zones d'Aragó, també Catalunya, la meitat oest, i també sorpreses de matinada, últimes hores de la nit, matinades, colant-se algun ruixat cap a l'ara prelitoral de Tarragona, avançant cap als Vallesos, a primeres hores de la matinada, amb un petit nucli tempestuós, són sorpreses, no s'esperen, però apareixen, i ahir va, insistim, de matinada va haver aquests ruixats, però que posteriorment, de matinada, ja han anat desapareixent o han anat morint, podríem dir, s'han anat desfent. Que precisament és de matinada aquests núvols que ens han anat creuant, que han fet de tap, i per això aquestes mínimes tan altíssimes a tota la costa catalana, i també que han deixat 4 gotes, de bon dematí, cap allà 7:45 han caigut aquestes 4 gotes pixaneres per emmerdar-ho tot, que això vol dir encara més calor i més xafogor. Però bé, ja veiem que el cel s'està nedejant, més núvols cap a llevant, fruit dels núvols que marxen ja cap a França i Itàlia, i ara doncs mirant cap a l'oest, cap al sud, doncs veiem ja grans clarianes de sol. Imaginin-se ja la temperatura, que estem ja a 27-28 graus, amb humitats del 80%, fixin-se ja d'on partim, doncs imaginin-se la que es vagi aclarint i el sol es vagi imposant, imaginin-se quin dia passarem avui, perquè a la que comenci a sortir el sol tornarà cremada, valent, i tornarà a fer que la xafogor es vagi incrementant i que tornem a passar amb escreix els 40 graus de sensació de xafogor. Domini del sol. Avui, vents fluixos, avui hi ha lleugera mar de fons, el bot de l'aigua, un atxa mig metre, es mantindrà aquesta mar de fons durant tota la jornada, però bé, un atxa, insistim, inferior al metre d'alçada i amb vents fluixos. Ahir va ser llevant més marcat, avui vents de xaloc, mitjorn, però fluix en conjunt, les brises fluixes i molt humides. Atenció avui a l'activitat tempestuosa, avui hi ha una petita baixa borrasqueta en reflex a nivells alts que està transitant pel sud-est de França, Occitània, a la Catalunya Nord, camí, se'n va camí cap al Golf de Lleó, Ligúria, però intensifica una mica els vents, hi ha una branca de vents una mica fort, moderats, podríem dir-ho, a nivells alts, que creuen la vertical de Catalunya, a nivells alts, eh? A més, també restes d'aire fred, precisament, que porta associada aquesta petita àrea de depressionària cap al sud-est de França, doncs afavorirà el creixement de nuvolades i els ruixats i les tempestes. Per tant, avui a la costa, domini el sol, però a partir de migdia tarda, ràpid creixement de nuvolades a tota l'àrea del Pirineu, és on s'iniciaran els ruixats i les tempestes, que aniran a més, s'extendran per tot el que és a zones del Prepirineu. Atenció, avui, el Ripollès, Osona, potser Pla de l'Estany, Garrotxa, el nord de la Selva, Osona, Bages, Berguedà, cap pel Solsonès, els Pallars... Bé, totes aquestes comarques de la meitat nord, atenció, les tempestes poden ser estàtiques i deixar aiguats més de 30-40 litres puntualment. També veurem alguna calamarsada pedregada i abundant activitat elèctrica. En principi, no haurien de progressar, de, per exemple, del prelitoral cap a la costa, no haurien d'avançar. O sigui, podem al límit, al prelitoral de Barcelona, potser treuen el nas cap al Montseny, prelitoral de Barcelona, potser zones del prelitoral de Tarragona, poden arribar fins aquí, però ja cap a la costa no les pronostiquem si no hi ha sorpreses. O sigui, aquí en principi quedaríem al marge, aparició d'alguns núvols prims a la tarda, fruit d'aquestes desfetes de les ruixades tronades que hi haurà cap a l'interior, i aquí, doncs, insistim, a passar calor i xafogor molt sufocant. Temperatures sense gaires variacions en el conjunt de Catalunya respecte a ahir, sí que en algunes raconades poden pujar 1-2 graus, en d'altres baixaran 1-2 graus, però en principi sense gaires variacions. Per tant, jornada una vegada més infernal a gran part de Catalunya. Demà dimecres hem d'esperar un dia de sol, en principi, domini del sol, alguns nuvolets prims, sense més conseqüències. A la tarda, restes de poca inestabilitat, veiem, de veritat. Si hi ha algun ruixat, serà cap a l'ara del Pirineu, en exclusiva. Alguna nuvolada es podrà formar cap al Pirineu i pot donar algun ruixat a un nucli tempestuós, però res a veure amb la inestabilitat que hi haurà avui, que avui s'extén per moltes zones. Doncs demà va a menys, però no descartem algun ruixat, alguna tronada a l'àrea del Pirineu. A la resta, domini del sol, aparició a la tarda vespre d'alguns núvols prims i núvols mitjans que poden formar-se sota vent del Pirineu i poden anar entelant els cels, doncs, per les zones de la Lleida, de la Catalunya central, fins a zones prelitorals, podríem dir, de Barcelona i de Girona. O sigui, a últimes hores, la segona part del dimecres, aparició d'aquests núvols de tipus alt mitjà. En principi no haurien de portar cap problema per l'eclipsi, però que sàpiguen que mirant cap a l'oest, doncs segurament tindrem nuvolositat de tipus alt mitjà. Fixin-se ahir, si, què hagués passat ahir si hagués hagut l'eclipsi? Ahir, just a l'hora clau, núvols alts, espessos, van deixar, doncs, pràcticament sense poder veure el sol a la seva posta. O sigui que ahir hagués tirat tot en l'aire. Doncs no creiem que siguin tan espessos demà els núvols, però sí que mirant cap a l'oest podien aparèixer aquests núvols de tipus alt i mitjà. Demà, evidentment, ho acabem de confirmar. Bé, demà temperatura sense gaire variacions. En algunes zones podien pujar, Girona, Barcelona, 1-3 graus podien pujar. O sigui, fixin-se el que els estem dient, eh? El que està fent, i encara els propers dies hi ha ascensos. O sigui que, déu-n'hi-do, no sabem com agafar-ho i tot plegat. Calor, i demà hi xafó intensa, vents fluixos, la mar estarà tranquil·la i brises molt, molt febles i la poca brisa que faci, molt humida, de mar cap a terra, aportant aquesta xafogor sufocant. Dijous, també situació estable, domini del sol, alguns núvols prims, algun ruixat o tronada a l'àrea del Pirineu, Prepirineu, potser dijous s'incrementa una mica més la inestabilitat, però fora d'aquest sector no n'esperem. Per tant, la resta, domini del sol, calor, xafogor, vents fluixos i bona mar. A l'igual que divendres, també hem d'esperar un dia de sol i de bonança, de xafogor intensa. Atenció, dimecres, dijous i divendres, venen tres dies, temperatures molt altes en zones interiors, i aquí a la costa també, passant dels 30 graus, però a més a més amb xafogor sufocant, o sigui que venen tres dies que té la marinera, i divendres augmenta el risc de tempesta a l'àrea del Pirineu, Prepirineu, seran més extenses, potser també poden afectar zones de Lleida, però aquí a la costa no n'esperaríem. I serà el que els estem dient, a partir de dissabte, el cap de setmana, diumenge, dilluns, dimarts, 3-4 dies, que el cap de setmana i a inicis de la setmana que ve, quan des de l'Atlàntic doncs es pot escolar aire fred en alçada cap a l'interior peninsular i tot plegat doncs fa pensar que les tempestes poden ser protagonistes sobretot a tota la meitat est de la península Ibèrica, des d'Andalusia Oriental passant per València, Múrcia, Aragó i Catalunya, Balears, tot aquest sector, les tempestes podrien agafar protagonisme, estendre's per moltes zones, ser fortes, evidentment, ja estarem a la segona quinzena d'agost, un mar que està llest, té la benzina preparada per quan entren aquestes situacions, doncs de portar doncs, aquest vapor d'aigua, aquesta quantitat d'aigua precipitable que alimentarà les nuvolades i doncs podrà provocar que les tempestes doncs, puguin deixar doncs, aigua d'ojo abundant, patacs d'aigua, allà on es presentin les tempestes més fortes. Però bé, tot això ja ho anirem segurament comentant el divendres. Però la inestabilitat podria anar més de cara al cap de setmana i inicis de la setmana que ve. Olga, aquest panorama, o sigui, aguantar, queden 3-4 dies d'infern, de queixa fogor, sufogant a més no poder, tempestes avui, atenció, avui de nou veurem tempestes severes en alguns indrets, poden ser estàtiques i deixar fenòmens violents en algunes zones de la meitat nord de Catalunya, a veure l'eclipsi demà, aquests núvols, si no ens fan la guitza, i bé, i a l'espera d'aquest canvi de temps, que pot ser ja una mica més important de cara al proper cap de setmana i inicis de la setmana que ve. Hem de pensar, atents, que estem en una situació anòmala, extremadament anòmala, de calor, d'un mar extremadament calent, situacions ja d'entrades d'aire fred, atenció a les previsions els propers dies, la setmana que ve, amb situacions de tempestes, perquè la pagesia, l'agricultura, estan patint, perquè això acabarà patant, fent algun disbarat. No ens estem escapant, però hi ha zones que ja han vist les imatges, aquestes pedregades, aquestes ventades, només veus que fenòmens violents locals, per sort són locals, però fan por aquestes tempestes de segona quinzena d'agost, i més a més amb el context en què ens trobem, amb aquesta calor horrible, persistent, anòmala, i un mar que està aquí preparat doncs, per portar l'energia necessària quan on es donguin situacions d'inestabilitat. Ho anirem seguint i ho anirem comentant, com sempre, actualitzant, com sempre, en aquest espai del temps, a 8:45 del matí. Bé, de moment això és tot.
0: Molt bé, Jordi. Mira, de tot el que has dit, m'he quedat amb la possibilitat de tempestes de cara a la setmana que ve i amb la possibilitat també que, òbviament, si plou, baixarà una mica la temperatura. Tampoc podem demanar massa, que estem a l'agost, però vaja, ja tots tenim una mica la vista posada en que la calor afluixi una mica.
1: Això esperem, ja serà segona quinzena, ja les entrades d'aire fred poden ser una mica més marcades, esclar, depèn de la situació, si serà un ruixat i ja està, o poden ser dos o tres tongades, si s'allarga la inestabilitat 3, 4, 5 dies, o serà un dia, això falta precisar-ho, però vaja, hi haurà 3 o 4, 5 dies, sembla, que del cap de setmana, els primers dies de la setmana que ve, la situació es pot embolicar aquí en entorn del Mar Balear, les zones de l'eix peninsular, i la situació pot ser potencialment favorable a tempestes que podien ser fortes. Ho anirem seguint i divendres ho confirmarem des del web, perquè ho tindrem pràcticament a tocar.
0: Sí, sí, i tindrem temps també d'anar-ho seguint, com fem cada dia en aquest espai del temps a 8:45 del matí. Jordi, gràcies. Fins demà, que vagi bé.
1: Molt bon dia. Fins demà.

0: la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de 3. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. I recorda, no tanquem a l'estiu.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
4: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente. Que estoy jugando a ser feliz.

0: Són les 9. Notícies.
1: L'investigador pinedenc Pau Grèvol ens explica a Ràdio Pineda com viure l'eclipsi solar justament des de Pineda. Un dels fenòmens astronòmics més rellevants de les darreres dècades. Pineda,

0: després en parlem. A radiopineda.cat trobareu també una entrevista i també doncs, un vídeo que podreu veure a les nostres xarxes socials. La Unió Europea vol estudiar canvis en la política pesquera comuna per garantir el futur del sector. Així ho ha explicat el ministre d'Agricultura d'Irlanda, que és també president de torn del Consell de la Unió Europea. Ha reconegut que hi ha preocupacions dels pescadors a Catalunya. Vol facilitar l'entrada de joves al sector i diu que és imprescindible assegurar-ne el futur. Recordem, les comunitats pesqueres d'Europa tenen una mitjana d'edat sempre superior als 50 anys. Fins aquest diumenge podeu visitar l'exposició dedicada a Gaudí a l'espai de l'aparador de Can Comas. Fins aquest diumenge podeu visitar aquesta exposició que rep un homenatge a l'arquitecte Antoni Gaudí, tot plegat coincidint amb el centenari de la seva mort. Es poden veure 16 treballs artesanals inspirats en l'univers creatiu d'aquest geni modernista. Pineda recupera enguany una de les tradicions dels sopars de la Festa Major a Pineda. La iniciativa torna amb molt bona acollida. Compta amb la participació de 11 carrers de Pineda que faran sopars a la fresca el dissabte dia 29 d'agost. A la trobada s'ha explicat amb els veïns que hi ha aspectes organitzatius com ara distribució de taules o cadires, però també talls de trànsit previstos i altres qüestions logístiques. I el moviment de sorres marines posa al descobert els fonaments del fortí de la Guerra Civil de la platja dels Pins. Han aconseguit descobrir aquest fortí, més conegut com a búnquer, en aquest sector. I el pinedenc Fernando Horno ha aconseguit documentar-ne novament aquest fortí en fotografies submarines que han fet arribar a Ràdio Pineda. Avui a radiopineda.cat podeu descobrir la història d'aquest búnquer, d'aquest fortí, que es troba, com diem, a la platja dels Pins, però ara sota l'aigua. I avui un dia, doncs, variable, amb algunes nuvolades, això sí, encara molta sensació de xafogor durant tota la jornada, temperatures també molt altes. Els vents en conjunt són fluixos, però seran més reforçats en hores de tarda. Esto tindreu més informació d'aquí a una hora.
1: Gràcies, Pep. Tenim a punt una nova hora d'èxits amb bona música i amb els colors de l'estiu que seguim compartint amb energia positiva per tu des d'aquí, des de Ràdio Pineda. Aquí la tens, Leire Martínez. Això es diu Cabeza de Ratón.

0: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
1: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida. Radio.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Són les 10. Notícies.
1: L'investigador pinedenc Pau Grèvol ens explica a Ràdio Pineda com viure l'eclipsi solar justament des de Pineda, un dels fenòmens astronòmics més rellevants de les darreres dècades. Pineda quedarà fora de la franja de la totalitat. L'eclipsi solar serà visible amb una ocultació del 99,4% del Sol. Això és una xifra que permetrà veure una gran disminució de la llum ambiental, però sempre es veurà una franja de llum. Per tant, no es farà de nit a l'Alt Maresme. Pau Grèvol ha explicat a Ràdio Pineda quins són els punts millors per veure aquest eclipsi des de Pineda. Ha destacat que els millors espais per veure'l és de la platja de la Riera fins a Poble Nou i també punts com ara el Turó de la Guàrdia, entre d'altres. Per observar-lo, recordem que és imprescindible utilitzar ulleres certificades. Avui us en parlem a radiopineda.cat. Trobareu també una entrevista.

gaudir a l'espai de l'aparador de Can Comas. Fins aquest diumenge podeu visitar aquesta exposició que rep un homenatge a l'arquitecte Antoni Gaudí, tot plegat coincidint amb el centenari de la seva mort. Es poden veure 16 treballs artesanals inspirats en l'univers creatiu d'aquest geni modernista. Pineda recupera enguany una de les tradicions dels sopars de la Festa Major a Pineda. La iniciativa torna amb molt bona acollida. Compta amb la participació de 11 carrers de Pineda que faran sopars a la fresca el dissabte dia 29 d'agost. A la trobada s'ha explicat amb els veïns que hi ha aspectes organitzatius com ara distribució de taules o cadires, però també talls de trànsit previstos i altres qüestions logístiques. I el moviment de sorres marines posa al descobert els fonaments del fortí de la Guerra Civil de la platja dels Pins. Han aconseguit descobrir aquest fortí, més conegut com a búnquer, en aquest sector. I el pinedenc Fernando Horno ha aconseguit documentar-ne novament aquest fortí en fotografies submarines que han fet arribar a Ràdio Pineda. Avui a radiopineda.cat podeu descobrir la història d'aquest búnquer, d'aquest fortí, que es troba, com diem, a la platja dels Pins, però ara sota l'aigua. I avui un dia, doncs, variable, amb algunes nuvolades, això sí, encara molta sensació de xafogor durant tota la jornada, temperatures també molt altes. Els vents en conjunt són fluixos, però seran més reforçats en hores de tarda. Esto tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
5: Un estiu ple de colors, de bona música, de bona companyia. Gràcies, com sempre, per ser-hi, per triar-nos. Un matí més per acompanyar-te avui, que és dimarts 11 d'agost, camí ja cap a les 11. Recuperem aquestes IDCars, de seguida també amb Dominic Fai, que apunta també al butlletí informatiu de les 11, però atenció que després, i tornem amb molta més música des d'aquí, des de Ràdio Pineda.

0: Són les 11. Notícies.
1: L'investigador pinedenc Pau Grèvol ens explica a Ràdio Pineda com viure l'eclipsi solar justament des de Pineda, un dels fenòmens astronòmics més rellevants de les darreres dècades. Pineda quedarà fora de la franja de la totalitat. L'eclipsi solar serà visible amb una ocultació del 99,4% del Sol. Això és una xifra que permetrà veure una gran disminució de la llum ambiental, però sempre es veurà una franja de llum. Per tant, no es farà de nit a l'Alt Maresme. Pau Grèvol ha explicat a Ràdio Pineda quins són els punts millors per veure aquest eclipsi des de Pineda. Ha destacat que els millors espais per veure'l és de la platja de la Riera fins a Poble Nou i també punts com ara el Turó de la Guàrdia, entre d'altres. Per observar-lo, recordem que és imprescindible utilitzar ulleres certificades. Avui us en parlem a radiopineda.cat. Trobareu també una entrevista i també doncs, un vídeo que podreu veure a les nostres xarxes socials. La Unió Europea vol estudiar canvis en la política pesquera comuna per garantir el futur del sector. Així ho ha explicat el ministre d'Agricultura d'Irlanda, que és també president de torn del Consell de la Unió Europea. Ha reconegut que hi ha preocupacions dels pescadors a Catalunya. Vol facilitar l'entrada de joves al sector i diu que és imprescindible assegurar-ne el futur. Recordem, les comunitats pesqueres d'Europa tenen una mitjana d'edat sempre superior als 50 anys. Fins aquest diumenge podeu visitar l'exposició dedicada a Gaudí a l'Espai de l'Aparador de Can Espai de l'Aparador de Can Comas. Fins aquest diumenge podeu visitar aquesta exposició que rep un homenatge

i el moviment de sorres marines posa al descobert els fonaments del fortí de la Guerra Civil de la platja dels Pins. Han aconseguit descobrir aquest fortí, més conegut com a búnquer, en aquest sector. I el pinedenc Fernando Horno ha aconseguit documentar-ne novament aquest fortí amb fotografies submarines que han fet arribar a Ràdio Pineda. Avui a radiopineda.cat podeu descobrir la història d'aquest búnquer, d'aquest fortí, que es troba, com diem, a la platja dels Pins, però ara sota l'aigua. I avui un dia, doncs, variable, amb algunes nuvolades, això sí, encara molta sensació de xafogor durant tota la jornada, temperatures també molt altes. Els vents en conjunt són fluixos, però seran més reforçats en hores de tarda. Esto, tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: Aquesta col·laboració amb Medusa i els Good Boys, Piece of Your Heart, que meja cap a 11:45 del matí. D'avui dimarts, 11 d'agost, déu-n'hi-do, quina calorada tenim a aquesta hora al centre de Pineda, com sempre des de la ràdio, intentant que la jornada, doncs això, sigui una miqueta més portable amb cançons com aquesta.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els propers minuts recuperant el so dels 90 amb dos bons amics. Un bon dia es van trobar al metro i van decidir crear aquesta cançó. És el Borderlights i jo de...

0: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. I recorda, no tanquem a l'estiu.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.

0: L'investigador pinedenc Pau Grèvol ha explicat avui a Ràdio Pineda com viure l'eclipsi solar justament des de Pineda. Recordem, un fenomen astronòmic molt rellevant, dels més importants de les darreres dècades. Tot i que Pineda quedarà fora de la franja de la totalitat, l'eclipsi solar serà visible amb una ocultació del 99,4% del Sol. Això permetrà observar una gran disminució de la llum ambiental, però sempre es veurà una franja de llum. Per tant, no es farà de nit del tot a l'Alt Maresme. Els millors espais per veure aquest eclipsi des de Pineda són la platja de la Riera, entre la Riera i el carrer de la Tribala, una petita franja de la platja de Poblenou, just davant del càmping Caballo de Mar, o també es podrà veure des d'edificis alts, sobretot de Poblenou, entre el passeig Europa i el passeig de la Marina. Bàsicament, el límit nord seria més o menys el dispensari de Poblenou. Però cada cas serà molt concret. Per tant, en pocs metres pot canviar molt la seva visibilitat en el punt àlgid de l'eclipsi, recordem, 8:45 del vespre. Pensem que l'eclipsi serà just a la posta del sol. Per tant, el sol estarà molt baix a l'horitzó. Són dades que hem recollit a Ràdio Pineda de la web ShadeMap i també del web de l'Institut Geogràfic Nacional. Trobareu els enllaços avui a radiopineda.cat. Bé, hem parlat amb l'investigador predoctoral pinedenc Pau Grèvol, que ha explicat a Ràdio Pineda que l'eclipsi es produeix perquè la Lluna passa per davant del Sol i els tres astres, per tant, el Sol, la Terra i la Lluna, queden pràcticament alineats. Ha dit que notarem una reducció important de la lluminositat respecte a un vespre normal. Així ho ha explicat avui a Ràdio Pineda.
1: Passa molt poc sovint, i el fet que aquest eclipsi sigui tan excepcional és que s'està donant una combinació que queda tant la Terra com la Lluna com el Sol alineats, que això el que permet és que la Lluna, el fet de passar per davant del Sol, l'estigui apagant, i això és el que nosaltres veurem. Nosaltres veurem com el Sol va quedant mossegat, que serà aquesta ombra de la Lluna que passarà just per davant i anirà tapant el Sol progressivament, sinó que a Pineda la parcialitat serà del 99,42%. I algú dirà, ostres, doncs això, déu-n'hi-do, no, Pau, això és bastant. Però el problema és que aquest 0,5% no serà prou com per tapar-lo completament. I el sol és tan brillant que els

0: sol. I anirem veient com al llarg d'aquesta hora, progressivament, anirà baixant la lluminositat de que nosaltres tindrem al nostre cel. I el màxim d'aquest 94% a 99,42% arribarà doncs, aquest, a 8:45 del vespre. Aleshores, la lluna, passada aquesta hora, s'anirà doncs, anirà sortint, anirà desmossegant el sol, si en volem dir així, i això també serà un procés que serà tan lent que no l'acabarem de veure. El sol es pondrà abans que nosaltres veiem la lluna com marxa de davant del sol.
1: L'astrònom ha insistit una vegada més en protegir la vista amb ulleres homologades. Ha advertit que mirar directament el sol sense protecció pot provocar lesions oculars que poden ser greus.
0: Sisplau, poseu-vos ulleres perquè és un tema que és molt delicat, però és una cosa que pot ser molt, molt, molt perjudicial per nosaltres i pot haver-hi efectes seriosos sobre la vista. Llavors, aquestes ulleres les podeu trobar en botigues especialitzades, les podeu trobar en farmàcies i hi haurà diferents punts de venda. Especialment, ara tampoc és per fer publicitat, però la OMCIS fa una campanya que, com que no volen tenir més clients, regalen ulleres de l'eclipsi, crec que sí, compres un número de loteria. Llavors, això és el primer de tot. Després, on veure'l? La veritat és que a Pineda, com comentàvem al principi, tenim la sort de tenir aquí el Montnegre, que, molt bé, ens acompanya durant tot l'any, el que passa que ens fa una mica la guitza aquest dimecres.
1: Tant avui com demà parlem a Ràdio Pineda d'aquest eclipsi amb informatius especials i demà sembla que poden haver alguns núvols, però en termes generals ens podien deixar veure aquest fenomen.

0: des de la ràdio seguim compartint energia positiva i música molt fresca perquè estiguis a gust. Benvingut, benvinguda, si t'acabes d'incorporar i si fa una estona que hi ets, espero que ho portis bé, que t'estiguem acompanyant. Arriba Fangoria, pugem una miqueta més al ritme, de seguida també Rock and Bone Men, Olivia Rodrigo i molts més.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: L'investigador pinedenc Pau Grèvol ha explicat avui a Ràdio Pineda com viure l'eclipsi solar justament des de Pineda. Recordem, un fenomen astronòmic molt rellevant, dels més importants de les darreres dècades. Tot i que Pineda quedarà fora de la franja de la totalitat, l'eclipsi solar serà visible amb una ocultació del 99,4% del Sol. Això permetrà observar una gran disminució de la llum ambiental, però sempre es veurà una franja de llum, per tant, no es farà de nit del tot a l'Alt Maresme. Els millors espais per veure aquest eclipsi des de Pineda són la platja de la Riera, entre la Riera i el carrer de la Tribala, una petita franja de la platja de Poblenou, just davant del càmping Caballo de Mar, o també es podrà veure des d'edificis alts, sobretot a Poblenou, entre el Passeig Europa i el Passeig de la Marina. Bàsicament, el límit nord seria més o menys el dispensari de Poblenou. Però cada cas serà molt concret. Per tant, en pocs metres pot canviar molt la seva visibilitat en el punt àlgid de l'eclipsi. Recordem, 9:15 del vespre. Pensem que l'eclipsi serà just a la posta del sol. Per tant, el sol estarà molt baix a l'horitzó. Són dades que hem recollit a Ràdio Pineda de la web ShadeMap i també del web de l'Institut Geogràfic Nacional. Trobareu els enllaços avui a radiopineda.cat. Bé, hem parlat amb l'investigador predoctoral pinedenc Pau Grèvol, que ha explicat a Ràdio Pineda que l'eclipsi es produeix perquè la Lluna passa per davant del Sol i els tres astres, per tant, el Sol, la Terra i la Lluna, queden pràcticament alineats. Ha dit que notarem una reducció important de la lluminositat respecte a un vespre normal. Així ho ha explicat avui a Ràdio Pineda.
1: Passa molt poc sovint, i el fet que aquest eclipsi sigui tan excepcional és que s'està donant una combinació que queda tant la Terra com la Lluna com el Sol alineats, que això el que permet és que la Lluna, el fet de passar per davant del Sol, l'estigui apagant, i això és el que nosaltres veurem. Nosaltres veurem com el Sol va quedant mossegat, que serà aquesta ombra de la Lluna que passarà just per davant i anirà tapant el Sol progressivament, sinó que a Pineda la parcialitat serà del 99,42%. I algú dirà, ostres, doncs això, déu-n'hi-do, no, Pau, això és bastant. Però el problema és que aquest 0,5% no serà prou com per tapar-lo completament. I el Sol és tan brillant que els efectes que pots tenir quan estàs a la zona d'aquesta parcialitat, com estem nosaltres a Pineda, o si estàs dintre de la franja de totalitat, a Tarragona, per exemple, els efectes seran diferents del que podrem observar.
0: Pau Grèvol ha explicat que aquest fenomen començarà a 8:15 i arribarà al seu màxim, al punt màxim, al voltant de 9:15 del vespre, quan falti tot just un minut per aquest punt horari, 9:15.
1: A 8:15 començarem a veure el Sol que queda mossegat i la Lluna anirà avançant, i per tant el Sol anirà quedant, doncs, aquesta mossegada cada vegada serà més i més gran, més i més gran, fins a arribar al seu màxim, que és, com dèiem al principi, a 9:15. És a dir, gairebé trigarà una hora la Lluna a menjar-se completament el Sol, I anirem veient com al llarg d'aquesta hora progressivament anirà baixant la lluminositat.

0: un tema que és molt delicat, però és una cosa que pot ser molt, molt, molt perjudicial per nosaltres i pot haver-hi efectes seriosos sobre la vista. Llavors, aquestes ulleres les podeu trobar en botigues especialitzades, les podeu trobar en farmàcies i hi haurà diferents punts de venda. Especialment, ara tampoc és per fer publicitat, però la Uncist fa una campanya que, com que no volen tenir més clients, regalen ulleres de l'Eclipsi, crec que si compres un número de loteria. Llavors, això és el primer de tot. Després, on veure'l? La veritat és que a Pineda, com comentàvem al principi, tenim la sort de tenir aquí el Montnegre, que, molt bé, ens acompanya durant tot l'any, el que passa que ens fa una mica la guitza aquest dimecres.
1: Tant avui com demà parlem a Ràdio Pineda d'aquest eclipsi amb informatius especials i demà sembla que poden haver alguns núvols, però en termes generals ens podien deixar veure aquest fenomen.

Doncs com us dèiem, a Ràdio Pineda, tant avui com demà, fem informatius especials al voltant d'aquesta qüestió, aquest fenomen doncs, de l'astronomia, que sens dubte és molt destacat, apareix a tots els mitjans de comunicació, obrint tots els butlletins informatius. Bé, però tenim més notícies avui a Ràdio Pineda que destaquem ara tot seguit. Recordeu que tota la informació la trobareu també amb tot detall a radiopineda.cat i també a les nostres xarxes socials. Avui us destaquem també que la Unió Europea expressa la voluntat, diu, d'adaptar la política pesquera a les necessitats del sector per allargar-ne la seva vida. Una qüestió que s'ha abordat en una reunió de ministres de la Unió Europea. Asseguren que vol analitzar possibles canvis normatius, bàsicament per facilitar l'entrada de joves en aquest sector. Un context en què en moltes comunitats pesqueres d'Europa la mitjana d'edat és sempre superior als 50 anys. S'aborden, per tant, qüestions com ara simplificació administrativa, transició energètica o el suport a la pesca artesanal. També disposar d'una flota més segura i també més eficient, una renovació de la flota que és tota una prioritat per la Unió Europea. I el Centre Cívic Poble Nou ja presenta la programació de la tardor. És una variada proposta d'activitats dirigides a tothom. El període d'inscripció començarà el 5 de setembre pels residents de Pineda i el 14 de setembre es farà el sorteig de les places. Els cursos i tallers es faran entre octubre i desembre. Hi ha moltes propostes en matèria de salut i benestar, però també moltes qüestions relacionades, per exemple, amb les noves tecnologies o també la comunicació. El Centre Cívic Poble Nou celebra els seus 10 anys, ho farà amb una festa especial que es farà el dia 19 de setembre. I la sala Mozart de Calella renovarà les seves butaques i el paviment de la platea i l'amfiteatre. L'Ajuntament ha tret a licitació un projecte per trobar l'empresa per fer els treballs. No començaran fins després de Nadal. L'actuació també inclou la millora de la il·luminació, també d'evacuació, i deixarà preparat l'equipament per a futures instal·lacions. El preu de sortida del contracte supera els 200.000 euros i és una partida del pressupost de 2026. Recordem que la sala Mozart té una capacitat per a 400 persones. Fins aquest diumenge podeu visitar l'exposició Pinzellades de Gaudí, una proposta de l'Espai Creatiu de Pineda que ret homenatge a l'arquitecte Gaudí coincidint amb el centenari de la seva mort. La mostra es pot veure a Can Comas i reuneix 16 treballs artesanals. Una exposició molt atractiva perquè es pugui visitar i per descobrir Gaudí, asseguren que és sempre un plaer i també una gran distracció. Anem fent preparatius per la Festa Major de Pineda i Pineda recupera aquest any els tradicionals sopars a la fresca de Festa Major. La iniciativa torna amb molt bona acollida, compta amb la participació d'11 carrers de Pineda. Els sopars a la fresca es faran el 29 d'agost. L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, s'ha reunit amb els representants dels carrers i entitats juntament amb la regidora Verónica Rebollo i també la regidora Sandra Villarte. Han explicat aspectes organitzatius com la distribució de taules o cadires o també qüestions logístiques, així com també els talls de trànsit previstos. L'alcaldessa ha explicat que recuperar la tradició és una forma de reforçar els vincles entre els veïns, sobretot durant la Festa Major de Pineda. I les corrents marines han aconseguit destapar la sorra que cobria el fortí, més conegut com a búnquer de la platja dels Pins. I el pinedenc Fernando Horno ha aconseguit documentar-lo novament en fotografies submarines que ha fet arribar a Ràdio Pineda. Segons ha informat l'Arxiu Municipal de Pineda, és una construcció militar que es va aixecar l'any 1937, que actualment està submergida davant de la línia de costa.

0: En el conflicte bèl·lic, la Generalitat i les autoritats republicanes van impulsar justament la construcció de fortificacions. A Pineda es van fer 3 búnkers, dels quals encara es conserven restes en diferent estat. En aquest cas, a la platja dels Pins, és especialment destacat. Està davant del carrer de les Illes Canàries. Un fort temporal el va malmetre greument i el va deixar pràcticament a tocar de l'aigua. Tot plegat va acabar finalment al fons del mar. Actualment només es conserven submergits els fonaments i bases de les parets del fortí. Recordem que el 2005 es van retirar elements metàl·lics i part d'aquesta obra que emergia damunt de l'aigua. És un fortí de forma arrodonida. Els materials utilitzats són molt similars als que hi ha, per exemple, a Santa Susanna. Tots aquests fortins eren molt similars. Avui trobareu aquesta important troballa a radiopineda.cat. Allà hi trobareu fotografies i un document històric molt i molt interessant. I ara estem molt interessats també en saber doncs, quin temps ens espera després d'aquestes jornades amb tanta xafogor, tanta calor, temps tranquil, de ple estiu. Volem saber què ens espera les properes hores. Crònica de Jordi Pérez.
1: Domini del sol. Avui, vents fluixos. Avui hi ha lleugera mar de fons, el bot de l'aigua, un atxa en mig metre. Es mantindrà aquesta mar de fons durant tota la jornada, però bé, un atxa, insistim, inferior al metre d'alçada i amb vents fluixos. Temperatures sense gaires variacions en el conjunt de Catalunya respecte a ahir. Per tant, jornada, una vegada més, infernal a gran part de Catalunya. Demà dimecres hem d'esperar un dia de sol, en principi, domini del sol, alguns núvolets prims, aparició a la tarda vespre d'alguns núvols prims. En principi no haurien de portar cap problema per l'eclipsi, però que sàpiguen que mirant cap a l'oest, doncs segurament tindrem nuvolositat de tipus a la mitjà. Calor, i demà hi xafogor intensa, vents fluixos, la mar estarà tranquil·la i amb brises molt, molt febles i la poca brisa que faci, molt humida, la mar cap a terra, aportant aquesta xafogor sufocant. Dijous, també situació estable, ni del sol, calor, xafogor, vents fluixos i bona mar. Al igual que divendres, a partir de dissabte, el cap de setmana, diumenge, dilluns, dimarts, 3-4 dies entre el cap de setmana i a inicis de la setmana que ve, quan des de l'Atlàntic doncs, es pot escolar aire fred en alçada cap a l'interior peninsular i tot plegat doncs, fa pensar que les tempestes poden ser protagonistes sobretot a tota la meitat est de la península Ibèrica, des d'Andalusia Oriental, passant per València, Múrcia, Aragó i Catalunya, Balears, tot aquest sector, les tempestes podrien agafar protagonisme, estendre's per moltes zones, ser fortes, evidentment, ja estarem a la segona quinzena d'agost, un mar que està llest, té la benzina preparada per quan entri en aquestes situacions, doncs de portar doncs, aquest vapor d'aigua, aquesta quantitat d'aigua precipitable que alimentarà les nuvolades i doncs, podrà provocar que les tempestes doncs, puguin deixar doncs, aigua d'ojo abundant, patacs d'aigua, allà on es presentin les tempestes més fortes. Però bé, tot això ja ho anirem segurament comentant el divendres.
0: Moltes gràcies, Jordi, per aquesta previsió del temps. Estarem molt atents doncs, de tot això que hagi de venir, però sobretot demà per veure si finalment aquests petits núvols prims ens deixen veure o no aquest eclipsi, com a mínim el que puguem veure des de l'Almaresme. És tot, més informació d'aquí una hora.

0: Són les dues. Notícies.
1: L'investigador pinedenc Pau Grèvol ens explica a Ràdio Pineda com viure l'eclipsi solar justament des de Pineda, un dels fenòmens astronòmics més rellevants de les darreres dècades. Pineda quedarà fora de la franja de la totalitat. L'eclipsi solar serà visible amb una ocultació del 99,4% del Sol. Això és una xifra que permetrà veure una gran disminució de la llum ambiental, però sempre es veurà una franja de llum. Per tant, no es farà de nit a l'Alt Maresme. Pau Grèvol ha explicat a Ràdio Pineda qui són els punts millors per veure aquest eclipsi des de Pineda. Ha destacat que els millors espais per veure'l és de la platja de la Riera fins a Poblenou i també punts com ara el Turó de la Guàrdia, entre d'altres. Per observar-lo, recordem que és imprescindible utilitzar ulleres certificades. Avui us en parlem a radiopineda.cat. Trobareu també una entrevista i també doncs, un vídeo que podreu veure a les nostres xarxes socials. La Unió Europea vol estudiar canvis en la política pesquera comuna per garantir el futur del sector. Així ho ha explicat el ministre d'Agricultura d'Irlanda, que és també president de torn del Consell de la Unió Europea. Ha reconegut que hi ha preocupacions dels pescadors a Catalunya. Vol facilitar l'entrada de joves al sector i diu que és imprescindible assegurar-ne el futur. Recordem, les comunitats pesqueres d'Europa tenen una mitjana d'edat sempre superior als 50 anys. Fins aquest diumenge podeu visitar l'exposició dedicada a Gaudí a l'espai de l'aparador de Can Comas. Fins aquest diumenge podeu visitar aquesta exposició que rep un homenatge a l'arquitecte Antoni Gaudí, tot plegat coincidint amb el centenari de la seva mort. Es poden veure 16 treballs artesanals inspirats en l'univers creatiu d'aquest geni modernista. Pineda recupera enguany una de les tradicions dels sopars de la Festa Major a Pineda. La iniciativa torna amb molt bona acollida. Compta amb la participació de 11 carrers de Pineda que faran sopars a la fresca el dissabte dia 29 d'agost. A la trobada s'ha explicat amb els veïns que hi ha aspectes organitzatius com ara distribució de taules o cadires, però també talls de trànsit previstos i altres qüestions logístiques. I el moviment de sorres marines posa al descobert els fonaments del fortí de la Guerra Civil de la platja dels Pins. Han aconseguit descobrir aquest fortí, més conegut com a búnquer, en aquest sector. I el pinedenc Fernando Horno ha aconseguit documentar-ne novament aquest fortí en fotografies submarines que han fet arribar a Ràdio Pineda. Avui a radiopineda.cat podeu descobrir la història d'aquest búnquer, d'aquest fortí, que es troba, com diem, a la platja dels Pins, però ara sota l'aigua. I avui un dia, doncs, variable, amb algunes nuvolades, això sí, encara molta sensació de xafogor durant tota la jornada, temperatures també molt altes. Els vents en conjunt són fluixos, però seran més reforçats en hores de tarda. Esto tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: L'investigador pinedenc Pau Grèvol ha explicat avui a Ràdio Pineda com viure l'eclipsi solar justament des de Pineda. Recordem, un fenomen astronòmic molt rellevant, dels més importants de les darreres dècades. Tot i que Pineda quedarà fora de la franja de la totalitat, l'eclipsi solar serà visible amb una ocultació del 99,4% del Sol. Això permetrà observar una gran disminució de la llum ambiental, però sempre es veurà una franja de llum. Per tant, no es farà de nit del tot a l'Alt Maresme. Els millors espais per veure aquest eclipsi des de Pineda són la platja de la Riera, entre la Riera i el carrer de la Tribala, una petita franja de la platja de Poblenou, just davant del càmping Caballo de Mar, o també es podrà veure des d'edificis alts, sobretot de Poblenou, entre el Passeig Europa i el Passeig de la Marina. Bàsicament, el límit nord seria més o menys el dispensari de Poblenou. Però cada cas serà molt concret. Per tant, en pocs metres pot canviar molt la seva visibilitat en el punt àlgid de l'eclipsi. Recordem, 8:45 del vespre. Pensem que l'eclipsi serà just a la posta del sol. Per tant, el sol estarà molt baix a l'horitzó. Són dades que hem recollit a Ràdio Pineda de la web ShadeMap i també del web de l'Institut Geogràfic Nacional. Trobareu els enllaços avui a radiopineda.cat. Bé, a mi hem parlat amb l'investigador predoctoral pinedenc Pau Grèvol, que ha explicat a Ràdio Pineda que l'eclipsi es produeix perquè la Lluna passa per davant del Sol i els tres astres, per tant, el Sol, la Terra i la Lluna, queden pràcticament alineats. Ha dit que notarem una reducció important de la lluminositat respecte a un vespre normal. Així ho ha explicat avui a Ràdio Pineda.
1: Passa molt poc sovint, i el fet que aquest eclipsi sigui tan excepcional és que s'està donant una combinació que queda tant la Terra com la Lluna com el Sol alineats, que això el que permet és que la Lluna, el fet de passar per davant del Sol, l'estigui apagant, i això és el que nosaltres veurem. Nosaltres veurem com el Sol va quedant mossegat, que serà aquesta ombra de la Lluna que passarà just per davant i anirà tapant el Sol progressivament. Sinó que a Pineda la parcialitat serà del 99,42%. I algú dirà, ostres, doncs això, déu-n'hi-do, no, Pau, això és bastant. Però el problema és que aquest 0,5% no serà prou com per tapar-lo completament. I el Sol és tan brillant que els efectes que pots tenir quan estàs a la zona d'aquesta parcialitat, com estem nosaltres a Pineda, o si estàs dintre de la franja de totalitat, a Tarragona, per exemple, els efectes seran diferents del que podrem observar.
0: Pau Grèvol ha explicat que aquest fenomen començarà a 8:45 i arribarà al punt màxim al voltant de 8:45 del vespre, quan falti tot just un minut per aquest punt horari, 8:45.
1: A 8:45 començarem a veure el Sol que queda mossegat i la Lluna anirà avançant, i per tant el Sol anirà quedant, doncs, aquesta mossegada cada vegada serà més i més gran, fins a arribar al seu màxim, que és, com dèiem al principi, a 8:45. És a dir, gairebé trigarà una hora la Lluna a menjar-se completament el Sol. I anirem veient com al llarg d'aquesta hora, progressivament, anirà baixant la lluminositat de que nosaltres tindrem al nostre cel. I el màxim d'aquest 99,42% arribarà, doncs, aquest a 8:45 del vespre. Aleshores, la Lluna, passada aquesta hora, anirà sortint, anirà desmossegant el Sol, si en volem dir així, i això també serà un procés que serà tan lent que no l'acabarem de veure. El Sol es pondrà abans que nosaltres veiem la Lluna com marxa de davant del Sol.
0: L'astrònom ha insistit una vegada més en protegir la vista amb ulleres homologades. Ha advertit que mirar directament el Sol sense protecció pot provocar lesions oculars que poden ser greus.
1: Sisplau, poseu-vos ulleres, perquè és un tema que és molt delicat, però és una cosa que pot ser molt perjudicial per nosaltres i pot haver-hi efectes seriosos sobre la vista. Llavors, aquestes ulleres les podeu trobar en botigues especialitzades, les podeu trobar en farmàcies, i hi haurà diferents punts de venda. Especialment, ara tampoc és per fer publicitat, però la OMSIS fa una campanya que, com que no volen tenir més clients, regalen ulleres de l'eclipsi, crec que si compres un número de loteria. Llavors, això és el primer de tot. Després, on veure'l? La veritat és que a Pineda, com comentàvem al principi, tenim la sort de tenir aquí el Montnegre, que, molt bé, ens acompanya durant tot l'any, el que passa que ens fa una mica la guitza aquest dimecres.
0: Tant avui com demà parlem a Ràdio Pineda d'aquest eclipsi amb informatius especials, i demà sembla que poden haver alguns núvols, però en termes generals ens podien deixar veure aquest fenomen.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Són les 4. Notícies.
1: L'investigador pinedenc Pau Grèvol ens explica a Ràdio Pineda com viure l'eclipsi solar justament des de Pineda, un dels fenòmens astronòmics més rellevants de les darreres dècades. Pineda quedarà fora de la franja de la totalitat. L'eclipsi solar serà visible amb una ocultació del 99,4% del Sol. Això és una xifra que permetrà veure una gran disminució de la llum ambiental, però sempre es veurà una franja de llum. Per tant, no es farà de nit a l'Alt Maresme. Pau Grèvol ha explicat a Ràdio Pineda quins són els punts millors per veure aquest eclipsi des de Pineda. Ha destacat que els millors espais per veure'l és de la platja de la Riera fins a Poble Nou i també punts com ara el Turó de la Guàrdia, entre d'altres. Per observar-lo, recordem que és imprescindible utilitzar ulleres certificades. Avui us en parlem a radiopineda.cat. Trobareu també una entrevista i també doncs, un vídeo que podreu veure a les nostres xarxes socials. La Unió Europea vol estudiar canvis en la política pesquera comuna per garantir el futur del sector. Així ho ha explicat el ministre d'Agricultura d'Irlanda, que és també president de torn del Consell de la Unió Europea. Ha reconegut que hi ha preocupacions dels pescadors a Catalunya. Vol facilitar l'entrada de joves al sector i diu que és imprescindible assegurar-ne el futur. Recordem, les comunitats pesqueres d'Europa tenen una mitjana d'edat sempre superior als 50 anys. Fins aquest diumenge podeu visitar l'exposició dedicada a Gaudí a l'espai de l'aparador de Can Comas. Fins aquest diumenge podeu visitar aquesta exposició que rep un homenatge a l'arquitecte Antoni Gaudí, tot plegat coincidint amb el centenari de la seva mort. Es poden veure 16 treballs artesanals inspirats en l'univers creatiu d'aquest geni modernista. Pineda recupera enguany una de les tradicions dels sopars de la Festa Major a Pineda. La iniciativa torna amb molt bona acollida. Compta amb la participació de 11 carrers de Pineda que faran sopars a la fresca el dissabte, dia 29 d'agost. A la trobada s'ha explicat amb els veïns que hi ha aspectes organitzatius com ara distribució de taules o cadires, però també talls de trànsit previstos i altres qüestions logístiques. I el moviment de sorres marines posa al descobert els fonaments del fortí de la Guerra Civil de la platja dels Pins. Han aconseguit descobrir aquest fortí, més conegut com a búnquer, en aquest sector. I el pinedenc Fernando Horno ha aconseguit documentar-ne novament aquest fortí en fotografies submarines que han fet arribar a Ràdio Pineda. Avui a radiopineda.cat podeu descobrir la història d'aquest búnquer, d'aquest fortí, que es troba, com diem, a la platja dels Pins, però ara sota l'aigua. I avui un dia, doncs, variable, amb algunes nuvolades, això sí, encara molta sensació de xafogor durant tota la jornada, temperatures també molt altes. Els vents en conjunt són fluixos, però seran més reforçats en hores de tarda. Esto tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: Ràdio Pineda, omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.

0: dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.

0: L'investigador pinedenc Pau Grèvol ha explicat avui a Ràdio Pineda com viure l'eclipsi solar justament des de Pineda. Recordem, un fenomen astronòmic molt rellevant, dels més importants de les darreres dècades. Tot i que Pineda quedarà fora de la franja de la totalitat, l'eclipsi solar serà visible amb una ocultació del 99,4% del Sol. Això permetrà observar una gran disminució de la llum ambiental, però sempre es veurà una franja de llum. Per tant, no es farà de nit del tot a l'Alt Maresme. Els millors espais per veure aquest eclipsi des de Pineda són la platja de la Riera, entre la Riera i el carrer de la Tribala, una petita franja de la platja de Poblenou, just davant del càmping Caballo de Mar, o també es podrà veure des d'edificis alts, sobretot de Poblenou, entre el Passeig Europa i el Passeig de la Marina. Bàsicament, el límit nord seria més o menys el dispensari de Poblenou. Però cada cas serà molt concret. Per tant, en pocs metres pot canviar molt la seva visibilitat en el punt àlgid de l'eclipsi. Recordem, 8:45 del vespre. Pensem que l'eclipsi serà just a la posta del sol. Per tant, el sol estarà molt baix a l'horitzó. Són dades que hem recollit a Ràdio Pineda de la web ShadeMap i també del web de l'Institut Geogràfic Nacional. Trobareu els enllaços avui a radiopineda.cat. Bé, hem parlat amb l'investigador predoctoral pinedenc Pau Grèvol, que ha explicat a Ràdio Pineda que l'eclipsi es produeix perquè la Lluna passa per davant del Sol i els tres astres, per tant, el Sol, la Terra i la Lluna, queden pràcticament alineats. Ha dit que notarem una reducció important de la lluminositat respecte a un vespre normal. Així ho ha explicat avui a Ràdio Pineda.
1: Passa molt poc sovint, i el fet que aquest eclipsi sigui tan excepcional és que s'està donant una combinació que queda tant la Terra com la Lluna com el Sol alineats, que això el que permet és que la Lluna, el fet de passar per davant del Sol, l'estigui apagant, i això és el que nosaltres veurem. Nosaltres veurem com el Sol va quedant mossegat, que serà aquesta ombra de la Lluna que passarà just per davant i anirà tapant el Sol progressivament. Sinó que a Pineda la parcialitat serà del 99,42%. I algú dirà, ostres, doncs això, déu-n'hi-do, no, Pau, això és bastant. Però el problema és que aquest 0,5% no serà prou com per tapar-lo completament. I el Sol és tan brillant que els efectes que pots tenir quan estàs a la zona d'aquesta parcialitat, com estem nosaltres a Pineda, o si estàs dins de la franja de totalitat, a Tarragona, per exemple, els efectes seran diferents del que podrem observar.
0: Pau Grèvol ha explicat que aquest fenomen començarà a 8:15 i arribarà al seu màxim, al punt màxim, al voltant de 8:45 del vespre, quan falti tot just un minut per aquest punt horari, 8:45.
1: A 8:15 començarem a veure el Sol que queda mossegat i la Lluna anirà avançant, i per tant el Sol anirà quedant, doncs, aquesta mossegada cada vegada serà més i més gran, fins a arribar al seu màxim, que és, com dèiem al principi, a 8:45. És a dir, gairebé trigarà una hora la Lluna a menjar-se completament el Sol. I anirem veient com al llarg d'aquesta hora progressivament anirà baixant la lluminositat de que nosaltres tindrem al nostre cel. I el màxim d'aquest 99,42% arribarà, doncs, aquest a 8:45 del vespre. Aleshores, la Lluna, passada aquesta hora, s'anirà, doncs, anirà sortint, anirà desmossegant el Sol, si en volem dir així, i això també serà un procés que serà tan lent que no l'acabarem de veure. El Sol es pondrà abans que nosaltres veiem la Lluna com marxa de davant del Sol.
0: L'astrònom ha insistit una vegada més en protegir la vista amb ulleres homologades. Ha advertit que mirar directament el Sol sense protecció pot provocar lesions oculars que poden ser greus.
1: Sisplau, poseu-vos ulleres, perquè és un tema que és molt delicat, però és una cosa que pot ser molt perjudicial per nosaltres, i pot haver-hi efectes seriosos sobre la vista. Llavors, aquestes ulleres les podeu trobar en botigues especialitzades, les podeu trobar en farmàcies, i hi haurà diferents punts de venda. Especialment, ara tampoc és per fer publicitat, però la ONCE fa una campanya que, com que no volen tenir més clients, regalen ulleres de l'eclipsi, crec que si compres un número de loteria. Llavors, això és el primer de tot. Després, on veure'l? La veritat és que a Pineda, com comentàvem al principi, tenim la sort de tenir aquí el Montnegre, que, molt bé, ens acompanya durant tot l'any. El que passa que ens fa una mica la guitza aquest dimecres.
0: Tant avui com demà parlem a Ràdio Pineda d'aquest eclipsi amb informatius especials, i demà sembla que poden haver alguns núvols, però en termes generals ens podien deixar veure aquest fenomen.

0: Ràdio Pineda, omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.

0: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de 3. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. I recorda, no tanquem a l'estiu.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
2: obre
0: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
3: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.
2: Energia positiva.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
6: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.

0: L'investigador pinedenc Pau Grèvol ha explicat avui a Ràdio Pineda com viure l'eclipsi solar justament des de Pineda. Recordem, un fenomen astronòmic molt rellevant, dels més importants de les darreres dècades. Tot i que Pineda quedarà fora de la franja de la totalitat, l'eclipsi solar serà visible amb una ocultació del 99,4% del Sol. Això permetrà observar una gran disminució de la llum ambiental, però sempre es veurà una franja de llum. Per tant, no es farà de nit del tot a l'Alt Maresme. Els millors espais per veure aquest eclipsi des de Pineda són la platja de la Riera, entre la Riera i el carrer de la Tribala, una petita franja de la platja de Poblenou, just davant del càmping Caballo de Mar, o també es podrà veure des d'edificis alts, sobretot de Poblenou, entre el passeig Europa i el passeig de la Marina. Bàsicament, el límit nord seria més o menys el dispensari de Poblenou. Però cada cas serà molt concret. Per tant, en pocs metres pot canviar molt la seva visibilitat en el punt àlgid de l'eclipsi. Recordem, 9:15 del vespre. Pensem que l'eclipsi serà just a la posta del sol. Per tant, el sol estarà molt baix a l'horitzó. Són dades que hem recollit a Ràdio Pineda de la web ShadeMap i també del web de l'Institut Geogràfic Nacional. Trobareu els enllaços avui a radiopineda.cat. Bé, hem parlat amb l'investigador predoctoral pinedenc Pau Grèvol, que ha explicat a Ràdio Pineda que l'eclipsi es produeix perquè la Lluna passa per davant del Sol i els tres astres, per tant, el Sol, la Terra i la Lluna, queden pràcticament alineats. Ha dit que notarem una reducció important de la lluminositat respecte a un vespre normal. Així ho ha explicat avui a Ràdio Pineda.
1: Passa molt poc sovint, i el fet que aquest eclipsi sigui tan excepcional és que s'està donant una combinació que queda tant la Terra com la Lluna com el Sol alineats, que això el que permet és que la Lluna, el fet de passar per davant del Sol, l'estigui apagant, i això és el que nosaltres veurem. Nosaltres veurem com el Sol va quedant mossegat, que serà aquesta ombra de la Lluna que passarà just per davant i anirà tapant el Sol progressivament, sinó que a Pineda la parcialitat serà del 99,42%. I algú dirà, ostres, doncs això, déu-n'hi-do, no, Pau, això és bastant. Però el problema és que aquest 0,5% no serà prou com per tapar-lo completament. I el Sol és tan brillant que els efectes que pots tenir quan estàs a la zona d'aquesta parcialitat, com estem nosaltres a Pineda, o si estàs dintre de la franja de totalitat, a Tarragona, per exemple, els efectes seran diferents del que podrem observar.
0: Pau Grèvol ha explicat que aquest fenomen començarà a 8:15 i arribarà al seu màxim, al punt màxim, al voltant de 9:15 del vespre, quan falti tot just un minut per aquest punt horari, 9:15.
1: A 8:15 començarem a veure el Sol que queda mossegat i la Lluna anirà avançant, i per tant el Sol anirà quedant, doncs, aquesta mossegada cada vegada serà més i més gran, més i més gran, fins a arribar al seu màxim, que és, com dèiem al principi, a 9:15. És a dir, gairebé trigarà una hora la Lluna a menjar-se completament el Sol. I anirem veient com al llarg d'aquesta hora progressivament anirà baixant la lluminositat de que nosaltres tindrem al nostre cel. I el màxim d'aquest 99,42% arribarà, doncs, aquest a 9:15 del vespre. Aleshores, la Lluna, passada aquesta hora, s'anirà, doncs, anirà sortint, anirà desmossegant el Sol, si en volem dir així, i això també serà un procés que serà tan lent que no l'acabarem de veure. El Sol es pondrà abans que nosaltres veiem la Lluna com marxa de davant del Sol.
0: L'astrònom ha insistit una vegada més en protegir la vista amb ulleres homologades. Ha advertit que mirar directament el Sol sense protecció pot provocar lesions oculars que poden ser greus.
1: Sisplau, poseu-vos ulleres, perquè és un tema que és molt delicat, però és una cosa que pot ser molt perjudicial per nosaltres, i pot haver-hi efectes seriosos sobre la vista. Llavors, aquestes ulleres les podeu trobar en botigues especialitzades, les podeu trobar en farmàcies, i hi haurà diferents punts de venda. Especialment, ara tampoc és per fer publicitat, però la Oncist fa una campanya que, com que no volen tenir més clients, regalen ulleres de l'eclipsi, crec que sí, compres un número de loteria. Llavors, això és el primer de tot. Després, on veure'l? La veritat és que a Pineda, com comentàvem al principi, tenim la sort de tenir aquí el Montnegre, que, molt bé, ens acompanya durant tot l'any, el que passa que ens fa una mica la guitza aquest dimecres.
0: Tant avui com demà parlem a Ràdio Pineda d'aquest eclipsi amb informatius especials, i demà sembla que poden haver alguns núvols, però en termes generals ens podien deixar veure aquest fenomen.

Doncs com us dèiem, a Ràdio Pineda, tant avui com demà, fem informatius especials al voltant d'aquesta qüestió, aquest fenomen doncs, de l'astronomia, que sens dubte és molt destacat, apareix a tots els mitjans de comunicació, obrint tots els butlletins informatius. Bé, però tenim més notícies avui a Ràdio Pineda que destaquem ara tot seguit. Recordeu que tota la informació la trobareu també amb tot detall a radiopineda.cat i també a les nostres xarxes socials. Avui us destaquem també que la Unió Europea expressa la voluntat, diu, d'adaptar la política pesquera a les necessitats del sector per allargar-ne la seva vida. Una qüestió que s'ha abordat en una reunió de ministres de la Unió Europea. Asseguren que vol analitzar possibles canvis normatius, bàsicament per facilitar l'entrada de joves en aquest sector. Un context en què en moltes comunitats pesqueres d'Europa la mitjana d'edat és sempre superior als 50 anys. S'aborden, per tant, qüestions com ara simplificació administrativa, transició energètica o el suport a la pesca artesanal. També disposar d'una flota més segura i també més eficient, una renovació de la flota que és tota una prioritat per la Unió Europea. I el Centre Cívic Poble Nou ja presenta la programació de la tardor. És una variada proposta d'activitats dirigides a tothom. El període d'inscripció començarà el 5 de setembre pels residents de Pineda i el 14 de setembre es farà el sorteig de les places. Els cursos i tallers es faran entre octubre i desembre. Hi ha moltes propostes en matèria de salut i benestar, però també moltes qüestions relacionades, per exemple, amb les noves tecnologies o també la comunicació. El Centre Cívic Poble Nou celebra els seus 10 anys, ho farà amb una festa especial, que es farà el dia 19 de setembre. I la sala Mozart de Calella renovarà les seves butaques i el paviment de la platea i l'amfiteatre. L'Ajuntament ha tret a licitació un projecte per trobar l'empresa per fer els treballs. No començaran fins després de Nadal. L'actuació també inclou la millora de la il·luminació, també d'evacuació, i deixarà preparat l'equipament per a futures instal·lacions. El preu de sortida del contracte supera els 200.000 euros i és una partida del pressupost de 2026. Recordem que la sala Mozart té una capacitat per a 400 persones. Fins aquest diumenge podeu visitar l'exposició Pinzellades de Gaudí, una proposta de l'Espai Creatiu de Pineda que ret homenatge a l'arquitecte Gaudí coincidint amb el centenari de la seva mort. La mostra es pot veure a Can Comas i reuneix 16 treballs artesanals. Una exposició molt atractiva perquè es pugui visitar i per descobrir Gaudí, asseguren que és sempre un plaer i també una gran distracció. Anem fent preparatius per la Festa Major de Pineda i Pineda recupera aquest any els tradicionals sopars a la fresca de Festa Major. La iniciativa torna amb molt bona

0: Més conegut com a búnquer de la platja dels Pins, i el pinerenc Fernando Horno ha aconseguit documentar-lo novament en fotografies submarines que ha fet arribar a Ràdio Pineda. Segons ha informat l'Arxiu Municipal de Pineda, és una construcció militar que es va aixecar l'any 1937, que actualment està submergida davant de la línia de costa. En el conflicte bèl·lic, la Generalitat i les autoritats republicanes van impulsar justament la construcció de fortificacions. A Pineda es van fer 3 búnquers, dels quals encara es conserven restes en diferent estat. En aquest cas, a la platja dels Pins, és especialment destacat. Està davant del carrer de les Illes Canàries. Un fort temporal el va malmetre greument i el va deixar pràcticament a tocar de l'aigua. Tot plegat va acabar finalment al fons del mar. Actualment només es conserven submergits els fonaments i bases de les parets del fortí. Recordem que el 2005 es van retirar elements metàl·lics i part d'aquesta obra que emergia damunt de l'aigua. És un fortí de forma arrodonida. Els materials utilitzats són molt similars als que hi ha, per exemple, a Santa Susanna. Tots aquests fortins eren molt similars. Avui trobareu aquesta important troballa a radiopineda.cat. Allà hi trobareu fotografies i un document històric molt i molt interessant. I ara estem molt interessats també en saber doncs, quin temps ens espera després d'aquestes jornades amb tanta xafogor, tanta calor, temps tranquil, de ple estiu. Volem saber què ens espera les properes hores. Crònica de Jordi Pérez.
1: Domini del sol avui, vents fluixos, avui hi ha lleugera mar de fons, el bot de l'aigua, un atxa mig metre, es mantindrà aquesta mar de fons durant tota la jornada, però bé, un atxa, insistim, inferior al metre d'alçada i amb vents fluixos. Temperatures sense gaires variacions en el conjunt de Catalunya respecte a ahir, per tant, jornada una vegada més infernal a gran part de Catalunya. Demà dimecres hem d'esperar un dia de sol, en principi, domini del sol, alguns núvolets prims, aparició a la tarda vespre d'alguns núvols prims. En principi no haurien de estar cap problema per l'eclipsi, però que sàpiguen que mirant cap a l'oest, doncs segurament tindrem nuvolositat de tipus a la mitjà. Calor, i demà hi xafó intensa, vents fluixos, la mar estarà tranquil·la i amb brises molt, molt febles i la poca brisa que faci, molt humida, de mar cap a terra, aportant aquesta xafogor sufocant. Dijous, també situació estable, ni del sol, calor, xafogor, vents fluixos i bona mar. Al igual que divendres, a partir de dissabte, el cap de setmana, diumenge, dilluns, dimarts, 3-4 dies, entre el cap de setmana i a inicis de la setmana que ve, quan des de l'Atlàntic doncs, es pot escolar aire fred en alçada cap a l'interior peninsular i tot plegat doncs, fa pensar que les tempestes poden ser protagonistes sobretot a tota la meitat est de la península Ibèrica, des d'Andalusia Oriental, passant per València, Múrcia, Aragó i Catalunya, Balears. Tot aquest sector, les tempestes podrien agafar protagonisme, estendre's per moltes zones, ser fortes, evidentment, ja estarem a la segona quinzena d'agost, un mar que està llest, té la benzina preparada per quan entri en aquestes situacions, doncs de portar doncs, aquest vapor d'aigua, aquesta quantitat d'aigua precipitable que alimentarà les nuvolades i doncs, podrà provocar que les tempestes doncs, puguin deixar doncs, aigua d'ojo o abundant, patacs d'aigua, allà on es presenti les tempestes més fortes. Però bé, tot això ja ho anirem segurament comentant el divendres.
0: Moltes gràcies, Jordi, per aquesta previsió del temps. Estarem molt atents doncs, de tot això que hagi de venir, però sobretot demà per veure si finalment aquests petits núvols prims ens deixen veure o no aquest eclipsi, com a mínim el que puguem veure des de l'Almaresme. És tot, més informació d'aquí una hora.

0: pensat vendre o llogar la teva propietat? Fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937-069-257 o a dentalcompany.es. I recorda, no tanquem a l'estiu.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: basement, and I wanna go home.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: I és que entre tots
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM. Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu.
4: A Ràdio Pineda.

0: Són les 8. Notícies.
1: L'investigador pinedenc Pau Grèvol ens explica a Ràdio Pineda com viure l'eclipsi solar justament des de Pineda, un dels fenòmens astronòmics més rellevants de les darreres dècades. Pineda quedarà fora de la franja de la totalitat. L'eclipsi solar serà visible amb una ocultació del 99,4% del Sol. Això és una xifra que permetrà veure una gran disminució de la llum ambiental, però sempre es veurà una franja de llum. Per tant, no es farà de nit a l'Alt Maresme. Pau Grèvol ha explicat a Ràdio Pineda quins són els punts millors per veure aquest eclipsi des de Pineda. Ha destacat que els millors espais per veure'l és de la platja de la Riera fins a Poblenou i també punts com ara el Turó de la Guàrdia, entre d'altres. Per observar-lo, recordem que és imprescindible utilitzar ulleres certificades. Avui us en parlem a radiopineda.cat. Trobareu també una entrevista i també doncs, un vídeo que podreu veure a les nostres xarxes socials. La Unió Europea vol estudiar canvis en la política pesquera comuna per garantir el futur del sector. Així ho ha explicat el ministre d'Agricultura d'Irlanda, que és també president de torn del Consell de la Unió Europea. Ha reconegut que hi ha preocupacions dels pescadors a Catalunya. Vol facilitar l'entrada de joves al sector i diu que és imprescindible assegurar-ne el futur. Recordem, les comunitats pesqueres d'Europa tenen una mitjana d'edat sempre superior als 50 anys. Fins aquest diumenge podeu visitar l'exposició dedicada a Gaudí a l'espai de l'aparador de Can Comas. Fins aquest diumenge podeu visitar aquesta exposició que rep un homenatge a l'arquitecte Antoni Gaudí, tot plegat coincidint amb el centenari de la seva mort. Es poden veure 16 treballs artesanals inspirats en l'univers creatiu d'aquest geni modernista. Pineda recupera enguany una de les tradicions dels sopars de la Festa Major a Pineda. La iniciativa torna amb molt bona acollida. Compta amb la participació de 11 carrers de Pineda que faran sopars a la fresca el dissabte dia 29 d'agost. A la trobada s'ha explicat amb els veïns que hi ha aspectes organitzatius com ara distribució de taules o cadires, però també talls de trànsit previstos i altres qüestions logístiques. I el moviment de sorres marines posa al descobert els fonaments del fortí de la Guerra Civil de la platja dels Pins. Han aconseguit descobrir aquest fortí, més conegut com a búnquer, en aquest sector. I el pinedenc Fernando Horno ha aconseguit documentar-ne novament aquest fortí en fotografies submarines que han fet arribar a Ràdio Pineda. Avui a radiopineda.cat podeu descobrir la història d'aquest búnquer, d'aquest fortí, que es troba, com diem, a la platja dels Pins, però ara sota l'aigua. I avui un dia, doncs, variable, amb algunes nuvolades, això sí, encara molta sensació de xafogor durant tota la jornada, temperatures també molt altes. Els vents en conjunt són fluixos, però seran més reforçats en hores de tarda. Esto, tindreu més informació d'aquí a una hora.

Són les 9. Ràdio Pineda.

0: Són les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

Són les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.

0: Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.

0: És la una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM. Energia positiva.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: 94.6 FM. Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
2: Tot s'omple de claror i ja ho veig tot un altre color. No.
0: Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantam a ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot